les puntes s'han de noi, no que estic per l'infàntic, però no m'ha de venir, si va ser un salt en torna, ara la carrer que això. Bona tarda, estic donant, com estic en tant volent, si va anar a casa més, si va l'espatal en banda per la Pau Vicent, i es va, que va ser el principi, i el preixen, no va posar el torna a vindre, i està, es diu,

0: sabes que hi han estat tot i que el meu pare va ser com a marxa on és, mai hi ha res, o ara et sap molt d'espat. Ell ho provava que em portia a un petit de pan i passa a coger els sondis, portia a posar aquí a que em parla de color, li diu a que va menjant aquí que em pari cap al que va passar, em podria dir que això. Amb els sondis surten un moc que moc és i se'n mata. A la tercera cotidia, que ara s'ha de controlar la fetin, una dia a postpart amb el gat no sabe de cop si hi està, però no s'ho de passim sortant i ja ja ho sentis per un sortar com un petit. La segona. N'hi ha tant que no hi ha per molta sèrie i jo dic això no per això. Ara, de ser cotidia, tant i som de l'aire de la mateixa. Tant i som de l'aire amb molta cosa de la mateixa del dret, això. M'han tornat per altra sèrie de la mateixa no per això avui. Des de ser això no per això. M'han de ser cotidia amb ser mai. Perquè el que passa que vindrà per paritat, que es fa escar, vivint el tron format d'un demanda amb visites posades, un codi que els hem. Si la persona s'entrarà bé, vol dir-li si va agrair-la i sa vòtera, seran de vols si té un pla si va papa a córrer i decidir online ni bé d'entrar-te sobre el que li posa. No hi ha ni vostre a nosaltres si va agrair-li ni bé d'en dines a presa, ni bé d'en dida. Pues le escucho un sentido porque ya la espata de cosas. Se va a caer bien y bien mantener, pero entonces ya está un sentido porque ya algo, porque ya cosas. Y para la espata, ya está un sentido, ya está un sentido, ya está un sentido, ya está un sentido. La chica se va a exigir a dictar y vamos a usar a dictar y a su comandante y a dictar y que te va a cosas. O también va a estar a la espata, también va a estar a la espata, se va a meter por acá. Bona home, quan l'any n'hi ve de tornar-hi, s'ho no volia comunitzar, que li tinc valor. Portem a parar de ser que ho posi matint perquè està per anar a sangre i durar com a ningú morti i està per anar a tractar posar part per contar per l'esquerra. S'ho no volia. No es volia compartir com a ningú en dir-se ell, les fanà, multitud, a la matèria d'homes, a tal-ho, per casar-ho, per emprar, a tal-ho, per anar, Sehingga nanti kan saya kalau ikut sabs masa pada hari kaki, saya tak bina sahaja. Orang
1: yang kami ini kau bertakutan wah, dua bulan ikut murti setapna pada kau, kau pergi ke sejarah di kandilah. Kau setapna ke sana juga kami ini bersakti pintu mandir wah, nabrata arah mobilnya. Ia besar masa lalu waktu dan bukan kau cahal pahal berlaya. Rasin mandir tetap pada sama orang rumah mereka. Sehingga pada saya juga. Mertia kebahasari badar bagi buwani mandi ras penasuk bagai tamo bihan asir buat pesan kebir lahirah. Maskari dapat balikah ke bagi buwani mandi sahib matipur materia ulas punagawa durga buwani ke murti setapna mereka bidi berbuk pudah patri juga. Pada setapna ke besarman menjadi gaumat kolos jajah nikana kesempat tahanik bidi anusar jorjan ke pudah ada kegibat. Nasibnya gawat istana kehilangan kerajaan itu, murti istana ini, maskeribu para bagian rakyat kecimana mempunyai yang berjasa kalau saja dikatakan nasibnya kalau bergerak dalam tahap berita.
2: Bergerak dalam harus bersatu dengan puja izinas dan pemerintah. Dengan puja aman saya bermula asalnya kecil. Thank you.

0: tan sorprenent. Encara que doncs, jo que tenia una cosa tan rara, encara que els anys posat de l'hipòtis.
1: Ara que hi ha fins de l'hipòtis.